0: Dader. Radio Liberdade, Sianulu Resin Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Alors, c'est le récent 5.1 MHz. Alors, il y a un peu de chrono dans le Sera Hoto, un peu de Fale Javier Fernandez, et un programme de la convida de San Juan Loro. On y a un peu de Loro, on le récent 5 fulan septembre, on a un peu de le récent 5 en sauté, on a un peu de Loro. Et j'espère que tu as un peu de novidades, que tu as un Loro. On y a un programme Aurora, et tu as un peu de Loro, on a un peu de Loro, on a un peu de Loro, on a un peu de programme de la convida. Atau lori tebot sir barona ritmu sida de dili nomos informa samsir nebe hausa fosai husi jurnal Timor Post, jurnal Suara Timor Loresai, ia jurnal diario nomos ia previsaun tempo. Sama yang nafati ngatau da der diak ba malu krona nai sirah hotu, basiran me nafati yang stay tune. Ia laloran senulu resin 5.8 MHz, ia Radio Garden, ia website Radio Liberdade dili. Oke, ini sebenarnya mau kita tahu bahwa ini programa Dili Convida itu sebarang oleh musika dan ini musika bertura bahwa ini programa Dili Convida bagi Sound Hill orang. Musika ini titlu Beauty and a Beat, di belori usi Justin Bieber kolaborasi dengan Nicki Minaj.